0: Y con buen sonido country hablamos del Ayuntamiento de Ibiza, porque está consolidando ya, si no está consolidada, ahora nuestro invitado nos lo confirmará, lo que se llama la línea verde. Jordi Grivé es regidor de Medio Ambiente. Jordi, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bon dia. Molt bé, què és la línia verda, Jordi?
1: Bueno, la línia verda és una aplicació molt senzilla que li permet al ciutadà avisar l'Ajuntament de qualsevol tipus d'incidència que trobi, ja sigui de problemes de voreres, d'asfalt, ja sigui problemes de neteja, problemes d'il·luminació, inclús ja pots denunciar lloguers il·legals, pots denunciar fundes il·legals, vull dir, té un despliegue de molt tipus d'incidències que ajuda al ciutadà d'una manera senzilla a fer-ho saber a l'Ajuntament.
0: Des de quan està funcionant, Jordi, aquesta línia?
1: Aquesta línia ve d'abans de 2022, el que passa és que nosaltres li hem donat un impuls molt gran. Pensa que passam d'unes 6.000 incidències que hi ve l'any 2022 a les 15.000 que estem actualment, que vam tancar l'any, quasi 15.000, vam tancar l'any 2025. Vull dir, hem dat una empenta molt important perquè al final són els nostres ulls, els nostres ulls d'esquerrer, és impossible veure tots els punts de la ciutat si té alguna incidència, així la gent m'ho fa sebre i l'Ajuntament pot actuar.
0: Clar. La evolució, per lo que veig, és molt rellevant, no? Molt a tindre en compte.
1: Sí. Com et dic, de 6.000 a quasi 15.000 en un període de 4 anys. També l'índex d'incidències gestionades, perquè aquí hem de separar entre gestionar i solucionar, perquè a vegades la gent diu, ostres, és que no me hacen caso, cuidao. Hi ha moltes coses, penso que estan parlant de quasi 40 incidències al dia, que es comencen a gestionar. Moltes són no procede o se tienen en cuenta para futuras obras, perquè demanen coses, quiero que estas calles sean mucho más anchas y tengan tres carriles. Aquestes coses, òbviament, a l'Inavera, pues la contestes. Vull dir, hem de separar moltes vegades entre què és solucionada i què és gestionada. Pues hem passat d'una gestió del 50% de les incidències del 2022 al 88% d'incidències gestionades a 2026. Vull dir que l'evolució és molt bona i hem de seguir així.
0: Clar, perquè està clar que vosaltres podeu des de l'Ajuntament proposar o posar les eines necessàries, per exemple, pues, a nivell de neteja, però després som els ciutadans els que tenim que contribuir no deixant pues, els fems fora dels contenedors o no deixant trasteria per fora que pot a la millor pues, passar algú i fer-se mal. Aquí sí que el ciutadà, podríem dir, té un punt important, no?
1: Això per suposat. De fet, jo crec que és el punt més important. I és millor no embrutar que fer més net, això sempre ho hem dit. I, bueno, el tema de neteja és un de les incidències que es pot reportar a l'Eina Verde. De fet, és la que més incidències té reportades i ens ajuda moltes vegades a detectar, per exemple, llocs on hi ha més incivismes per poder actuar, com la campanya que hem fet la setmana passada

0: per sancionar a tot incivismes. Hem fet una campanya molt bona, amb molt bon resultat, que ja en breu sabrem les dades, per intentar persuadir la gent de que no faci aquestes coses. És un exemple més d'una funcionalitat de l'Eina Verda, no? També ens diu, de fet, vam afegir, m'enrotllo una mica més, els excrementos de mascota, per poder localitzar les zones on més excrements hi ha, però també poder actuar.
1: Clar.
0: O sigui, és una ferramenta que té moltes utilitats.
1: Uh-huh. Quin és el protocol, quin és el procediment per poder posar-se en contacte amb altres a través d'aquesta línia verda?
0: Has de tenir l'aplicació descarregada al mòbil, o també es pot fer online des d'un ordinador. Desplegues, hi ha un desplegable on dius el tipus d'incidències. Li dius, el mòbil automàticament t'agafa el GPS, t'envia la ubicació, o si no, a l'ordinador li poses, i automàticament això arriba, en funció de la incidència que seleccionis, arriba o a la contrata que toca. Per exemple, incidència de fuga d'aigua, va directament a la contrata d'Aqualia. Incidència de limpieza, va directament a la contrata de Valoriza. Si és una incidència de cosa nostra, aceres o calçades, doncs pot venir també directament a l'Ajuntament. Vull dir, cada un dels epígrafes té assignat un destinatari. I, òbviament, darrere de tot això hi ha l'Ajuntament vigilant i supervisant que es compleixi bé.
1: Clar, clar. Heu notat que la gent participa més en el que és, per exemple, l'involucrar-se en tema de neteja i tot això, que es denuncia més?
0: Bueno, com l'evolució de les incidències ja es veu que sí. De 6.000 a 15.000 són moltíssims. Mm. Jo sí que m'agradaria demanar paciència, perquè moltes voltes la gent diu, és que no me contesten. El que més li enfada a la gent és que no li contestin.
1: Yeah.
0: És que tu pides una dinamera i no contestin. Moltes vegades poden contestada o en proceso, vol dir que estàs en ello. Hi ha prioritats. No és el mateix una rajola que no té cap per ella un punt que una rajola que sí que hi pot caure gent. Vull dir, pensa que, com et deia, 40 al dia s'han de posar prioritats. Per tant, jo li demanaria a la gent paciència. El que no pot fer, el que hem d'intentar evitar des de l'Ajuntament és que es quedi com pendiente, que ningú la contesti. Que ara mateix és un 12% encara, que és el que estem treballant. Ara m'agafarem un 40% de que no es contestaven, ara ja està amb un 12%. Clar. No és que no es contesti, sinó que té un procediment darrere, ha funcionat, hi ha treballador, i tot això té moltíssima feina darrere, hi ha molta gent per fer-la funcionar. I jo li demanaria a la gent paciència, perquè a vegades tarda més, a vegades fa i no es contesta, vull dir, estan engraçant aquesta aplicació que, com et dic, l'evolució és molt bona i seguirem millorant.
1: Clar, imagino que això en altres llocs també, o bé de les Balears o bé de la península, estarà en marxa i també se pot copiar les coses bones, no?, podríem dir.
0: Sí, cada municipi d'Espanya té la seva aplicació de comunicació d'incidències. Unes millors, unes pitjors, d'una manera, altres d'altres. Però avui en dia, en l'època que estem, de la tecnologia com està, hem d'aprofitar aquestes coses i ens serveix per això. Com et deia, al final, l'Eina Verda és els ulls de l'Ajuntament quan passen coses.
1: Clar.
0: Per fer-nos-ho saber.
1: Clar. I la participació ciutadana és fundamental, perquè no pot haver, com aquell que diu, un policia a cada cantó o una persona, un tècnic de neteja darrere de cada contenedor.
0: Exacte. No podem, és materialment impossible i això ens ajuda. Mira, un dato positiu és que és estrany que la gent et doni feedback positiu. Pues ja hem pujat de 5 feedbacks positius de l'any 2022 a 150 de 2026.
1: Caram.
0: Vull dir que la cosa funciona, cosa està funcionant. Queda marge de millora, ho tenim clar, perquè hem d'arribar a un percentatge més alt de contestar, però estem contents de com està funcionant a l'hora de fer funcionar la ciutat.
1: Clar. Pues Jordi, no sé si vols aprofitar per comentar alguna cosa més.
0: Sí, animar la gent que la ciutat, que tingui una mica de paciència quan és tard de contestar, i fem-la servir amb cap, amb seny, no? No posem coses que no tenen sentit, m'agradaria el cielo rojo o quiero que me pintes el que també passa, que al final ens fa perdre temps perquè s'ha de gestionar. Ha d'haver una persona darrere que la contesta, que li diu, lo siento, no puede ser.
1: Clar.
0: Simplement és això, animar la gent que la facin servir i fem-la servir amb seny.
1: Molt bé, molt. Ja m'has enfonsat el dia perquè jo et volia demanar un unicornio, dic, a veure si en tenen algun per aquí, dic, a veure si, però no, et veig que no, eh?
0: Et contestaran que no procede.
1: Però, ja.
0: Bueno.
1: Pues Jordi Grivé, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Eivissa, enhorabona per aquesta bona notícia també, i una forta abraçada.
0: Vinga, gràcies, igualment.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu.
2: Onda Cero, tu ràdio. Las Dalias presenta el 24 de septiembre La Conga, una noche para cantar, bailar y vivir toda la energía del cuarteto argentino. Apertura de puertas a las 20 horas. Entradas disponibles en lasdalias.es y en Ibiza Spotlight. La Conga en Las Dalias. No te lo pierdas. Las Dalias, all in one.

identificació de cap a cap d'any per tots els racons de Mallorca. No som sa vaca que el govern d'Espanya i els hotelers puguin munyir quan li dongui la gana. Això s'ha d'acabar. I per això, senyor Bussà, necessitam de